Votat leivat l'arch musical e d'una de las vuschs che ins accompagna durant quest'ura es il dirigent Robert Bartolini. El dirige tanta rotter la brass band Cazis. A ciajun de lur proget cul titel Origin

al cor de vos falung cun eind il got, che vischau per Angelo Czarner de Velden, che festive schotz a tionten auf uns. Nus vinti la vosa gratulazione screta, quella è per dus jubilars jumelins, nomnadem ein per Josef Arpagaus de Falera, a sia sora Irma Roth Arpagaus de Valchwil a Zug, els festiveschen 90 ans. Da dels vinti vischau, nus fideinots in viva sils Jumelins Irma e Josef de Falera. Era cun lur 90 ans staten els aung Adina Kalms. El habitescha aung Adina El Grijun, ella anflen ins a Zog. Cordiala gratulazion a domis dus jubilars per tot quels ons. Tots venien ots speres vi per star in teg de cumpinia, ai dat bunes bubrondes e buna maglia, ascia che nus venin mai ad emblida quai di. Las gratulazions deriven de Priska Hürlimann Roth, apels jubilars jumelins Irma Roth Arpagaus e Josef Arpagaus, vengi vijau una canzun de la Societat de Musica Falera, nustatlein la Fuchsgraben Polka.